0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Seguren és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
1: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques diguéssim, governamentals que resolguin doncs, aquestes qüestions, i per tant doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra, pot estar reunint-se amb els grups polítics però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses, pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants que també són els primers afectats no? en aquest sistema educatiu i mentre no? I anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
1: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme, no sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no? per diguéssim, per número, la climatització del seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
1: Iolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Biada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
7: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que em feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
6: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
8: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
9: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
6: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
10: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
1: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
10: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. Y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces, también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
1: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
10: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también, a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico a nivel físico para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadoras y con esta inseguridad para la ciudadanía.
1: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
10: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
1: Més coses. A les Masies de Roda, a Osona, la plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
11: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
12: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
11: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.

0: i a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, el Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França.

0: El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la Basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
5: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia, de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7. Aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues. L'autopista C32, de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències, hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu, sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant, o ha anat despertant, amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí, doncs, el cel estarà gairebé ras a tot arreu. Hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona

0: Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
1: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
0: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada, amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
4: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, doncs a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
2: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que amb només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent, i per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic?

0: que en feu?
1: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, pues, està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el PACCURA com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
0: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
1: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic pues, està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
0: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix per tant 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les bibliotecàries biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
4: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
3: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
0: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'Escola de Bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta per ara la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
6: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase i, per tant, esperem, doncs, que això es pugui desbloquejar i podrem començar, doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi, doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure, doncs, el més aviat possible les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots, no?

0: i a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
1: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
2: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna, Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: Amb 5 minuts arribarem a 9:15. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: és la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
5: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
6: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
5: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
6: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
5: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en 2% suport, mentre que Junts es manté i variar, sigui el 0,7.

temps escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat, Jordi Fortià.
3: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puente és el ministre de Transports i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
4: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
1: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
3: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
6: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
1: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora.
3: Tarragona s'omplirà de cultura popular fins al proper 24 de setembre amb més de 500 actes. La cercavila, el seguici popular, els castells, la processó, la baixada de l'Àliga o el correfoc tornaran a convertir els carrers tarragonins en els grans escenaris de la festa major.
1: I en esports, Toni Castro, al Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
7: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi Blaugrana s'ha imposat a Wembley. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada de Lliga de la primera divisió masculina de futbol a Butarque, ara mateix, minut 2, Rayo 0, Espanyol 0.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions a la Nacional 230 per un incendi a Alfarràs, del qual en parlarem de seguida. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant efectivament la Nacional 230 que està tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Es fan desviaments cap a la C26, dit això, a l'autopista P7 i a l'antitud de Barrera del Vallès en sentit sud, a la C58 i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la B23 i a Quart d'Esplugues a Barcelona i l'antitud de Molins de Rei al Papiol. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esna Adrià-Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre que el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sí, com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions per a esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Precisament, ho dèiem en portada, per al govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: Y el que no pueden pretendre Illa y Sánchez es ser los campeones en la lluita contra la emergencia climática y al mateix temps estar impulsando políticas que son propias dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
9: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Ana Bujordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
10: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
9: La batgessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Ana Bujordà ha comparegut acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal.
11: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
11: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Tribunal Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: El govern posa fil a l'agulla al full de ruta marcat pel president Salvador Illa en l'equador del mandat. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius.
4: En relació a la proposta d'Illa de fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
12: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
4: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovin la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: I des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
4: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
13: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, pues, la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, pues, som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
4: Els comuns han demanat a ella que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictòria la proposta del pacte quan diuen i ja no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
14: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
15: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que volem transmetre un missatge de confiança.
14: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Els tirotejos

0: legislació ens ajudés. Ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una oferta crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
1: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
2: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
1: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% al darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
3: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
1: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Albert Ferrer.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho dèiem abans, un incendi actiu encara al Farràs ha obligat a confinar la població d'Andaní i les granges properes a la Nacional 230, que també està tallada en aquest punt. Anem cap allà, o a Ulla i de Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
6: Doncs sí, el cap de l'incendi evoluciona per la Serra de les Guixeres en direcció als camps de conreu pròxims a la Nacional 230, una carretera que està tallada en el sentit Pont de Suert i per on el trànsit es desvia per la C26. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 4 de la tarda i inicialment s'hi han desplaçat unes 10 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris. També s'han incorporat efectius dels bombers 2, que a hores d'ara els bombers estan prioritzant els treballs al flanc esquerre de l'incendi per evitar que es pugui obrir camí amb el canvi de vent que està passant de ponent a Marina. Els equips treballen aprofitant pistes forestals i també les carreteres de la zona per contenir l'avanç de les flames. Com hem explicat ja, el foc afecta massa forestal i està a prop del torrent real de Viuda. I des de les 5:40 de la tarda s'ha demanat el confinament d'Andaní, on hi viuen unes 240 persones, i també de les granges pròximes a la zona més afectada.
2: Moltíssimes gràcies, Guillem. De fet, aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, qui impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
7: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
8: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats controlats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
7: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
2: En cultura, tot a punt a Tarragona pel tret de sortida a les festes de Santa Tecla amb la tradicional crida a aquesta hora. Anem-hi, doncs, en directe. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París, bona tarda.
9: Bona tarda, doncs, sí, estem aquí a la plaça de la Font de Tarragona, on des de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida a aquesta crida de les festes.

0: de Santa Tecla 2026 la aixequen a l'inici oficial aquesta festa major. Estem ara mateix en directe en parlaments de la consellera de festes, Sandra Ramos. Segur això sí, amb xiulets per la polèmica amb el tema de barraques d'aquestes darreres setmanes. El fil de tot això, pel que fa l'any, que protagonitza especial pels tecles i teclers d'honor, una quarantena aquest any, que han rebut fa només uns minuts el seu reconeixement en el marc d'un dels actes més solemnes i tradicionals de la festa. Ara, avui seguit, serà el torn dels perpetuadors de les festes aquest any, en plural, perquè són els portants dels Segans Moros i els Negritos del col·lectiu Gitano, que seran homenatjats per la seva vinculació durant més de 25 anys a aquesta festa tarragonina. I tot plegat davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom, que espera un dels moments més estels de la tarda, com serà el toc de crida de la tronada, que està a càrrec de la pirotècnia Cat Ferro Fireworks, una companyia pirotècnica dels Països Baixos, que serà l'encarregada de posar el punt final a aquest acte d'inici de les festes majors de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Eduard. I la 17a edició del Festival de Circ de Terrassa obrirà portes del 17 al 20 de setembre amb dues novetats importants: el canvi d'ubicació i alguns espectacles seran de pagament. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
2: Del 17 al 20 de setembre s'han programat una vintena d'activitats i 12 espectacles de circ contemporani, però amb arrels tradicionals. Una vintena d'artistes i companyies de Xile, Argentina, Aragó, Andalusia i Catalunya en són protagonistes. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Després de 14 edicions centrades a la Maurina, el festival es trasllada a l'antic poble de Sant Pere per buscar nous públics i una nova empenta. Escoltem Albert Fernández, membre de l'associació Tub d'Assaig 770.
3: Nosaltres, després de 14 edicions a la Maurina, hem sentit que l'energia que teníem per seguir fent el festival allà estava esgotada i que necessitàvem un canvi d'etapa, donar una altra mirada al festival, buscar espais nous, públics diferents.
2: L'altra novetat és que algunes activitats seran de pagament a preus econòmics, 5 euros, per assegurar l'assistència.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertirà en l'estadi amb més seients d'Europa. Per al final d'aquesta Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del president del Barça, Joan Laporta.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
2: I també n'ha parlat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final de 2029.
4: I'm 100% there.
5: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
2: El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per l'avís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, el tècnic alemany ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal faci campanya a favor de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
5: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important. Però ell és sincer. Ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
2: I l'Espanyol obre aquest vespre la jornada intersetmanal de primera. L'equip de Manolo González està jugant a Butarque contra el Rayo i està perdent amb un gol d'Álvaro García al minut 3. Ara mateix, minut 22, Rayo 1, Espanyol 0. I en bàsquet, en aquests moments, es presenta la Lliga Femenina Endesa i la Lliga Endesa. Ho està seguint des de Madrid el nostre company Joel Gomis.
6: Iliana Martín, fitxatge estrella de l'Espar Girona d'aquest estiu, ha estat un dels grans atractius d'aquest Media Day de la Lliga Femenina Endesa i també de la Lliga Endesa. La medallista mundial ha parlat del seu paper amb la selecció, però també ha valorat el seu fitxatge pel conjunt català, on ha dit que espera continuar creixent com a jugadora. D'altra banda, Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça, també ha estat un dels grans focus d'atracció i d'atenció durant aquesta tarda aquí a la seu d'Endesa a Madrid, on també ha parlat del seu fitxatge pel Barça per l'exigència que suposa competir per tots els títols. D'aquí uns minuts acabarà el Media Day pròpiament dit i començarà l'acte de presentació de les dues màximes competicions del bàsquet estatal.
2: Gràcies, Joel. I per acabar, l'Ali, un apunt. La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes debuta demà contra Líbia al Mundial que se celebra al Palau d'Esports de Granollers.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible. Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: nit. Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Jordi Fortià.
2: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, però no inclou encara el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació. Ho ha aprovat el Consell de Ministres sense el suport de Podem. Òscar Puentes, el ministre de Transport, i Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns.
3: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos recollides per BTV.
2: L'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidó, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
5: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer una certa crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
2: L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris.
6: When you sit to see Aida and you listen to the...
7: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
0: I en esports, Toni Castro, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions.
8: La UEFA ha triat el camp del Barça per ser la seu de la final de la màxima competició continental el 2029. L'estadi blaugrana s'ha imposat a Wembley, a Londres. Per tant, el Camp Nou viurà una final de la Champions 30 anys després. I ara mateix, l'Espanyol obre la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol. A Butarque, som al minut 30, Rayo 2, Espanyol 0.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tant amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Per encara amb afectacions a la Nacional 230 per l'incendi a Alfarràs. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la Nacional 230 es manté tallada al Ferraz en sentit al Pont de Ser per regulació de trànsit arran d'aquest incendi. Són desviaments cap a la C26, a la C58 i a l'antídot de Badia, Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa i l'antídot de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral la B10 i a retencions de zona tanca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol aprova la inversió per al primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: És el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Tot i això, mentre el govern català ho veu amb bons ulls, els comuns i la CUP critiquen l'ampliació en ple canvi climàtic.
0: Sigui com sigui, l'aprovació d'aquesta inversió s'ha fet avui al Consell de Ministres, Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte. Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: Ho dèiem en portada, pel govern català l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
4: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
7: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat en ple canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
4: La presidenta dels comuns, Jessica Albiach, ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
8: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
4: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: I encara parlant d'infraestructures, el govern fa un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes Montcarvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pablo Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
0: Els Mossos han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
10: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
11: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i, bueno, i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
10: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any, segons xifres dels Mossos d'Esquadra recollides per BTV. S'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període de 2025.
4: El que es manté estable són els incidents amb armes de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació al 2025. La diferència és que un incident implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real. En declaracions a BTV, l'intendent dels Mossos, Ignasi Teixidor, demana un enduriment de les penes per tinença d'arma de foc que s'equiparin a la resta d'Europa.
12: Ens agradaria que la legislació ens ajudés, ens agradaria que la tinença il·lícita d'arma de foc tingués una penalitat al igual que la resta d'Europa, perquè si aquí és més tova la penalitat, doncs lògicament podem fer un efecte crida. Per la qual cosa sí que demanem, o sí que mitjançant els procediments corresponents, això ens ajudaria.
4: Pel que fa als incidents amb armes blanques, a Barcelona aquest estiu es manté la tendència a la baixa. Des del gener fins l'agost, a la ciutat de Barcelona s'han registrat 1.056 incidents, un 20% menys que els que es van detectar al mateix període de l'any passat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit social, l'equip de govern de Rubí, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. Ràdio Rubí, Patricia Díaz.
13: És una de les apostes de l'equip de govern de Rubí per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escoltem a l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez.
14: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, uh-huh. No qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
13: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat el govern local no ha arribat a un grau mínim de satisfacció en aquest àmbit de l'habitatge assequible. Amb tot, la primera edil ha recordat que zones com el Vaport Nou o Pic Aguilera s'ha de construir habitatge protegit en els pròxims anys, tal com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
0: També una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com ara l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Esther Minguell.
15: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
16: Anem amb la ment oberta a poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
17: Per nosaltres conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molts altres àmbits, venen d'Europa.
15: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: I Torredembarra espera veure castells de vuit durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Ona Latorre, Josep Sánchez.
18: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tàrraco Arena Plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
19: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
18: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
0: Anem a saber ara l'última hora d'aquest incendi a Alfarràs. De moment, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament al nucli d'Andaní i les granges del voltant per aquest incendi que sembla ser que evoluciona favorablement. Anem, però, cap allà. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola, bona tarda.
20: Doncs sí, els bombers ja han comunicat aquest desconfinament del nucli d'Andaní i les granges pròximes a la Nacional 230 per la bona evolució de l'incendi forestal del torrent de Regal de Viuda, un desconfinament que s'ha produït cap a dos quarts de vuit del vespre i ho ha fet Protecció Civil a través d'un missatge és alert als veïns, igual que havia fet per anunciar el confinament. Pel que fa a la mobilitat, la carretera Nacional 230, a prop d'on es produeix aquest incendi, continua tallada també en sentit al Pont de Suert i ho fa també la C26 al Farràs en tots dos sentits. Perquè fa aquest incendi, els bombers hi treballen a hores d'ara amb una cinquantena de dotacions, 10 d'elles aèries, i continuen centrant els esforços en el flanc esquerre, l'únic que manté ara mateix flama. L'objectiu és evitar que el canvi de vent de ponent a marinada, la darrera hora, pugui obrir el cap del foc a la zona forestal. Fent una mica de recapitulació durant l'incendi d'aquesta tarda, les flames han avançat en peses pel vent de ponent i els bombers han prioritzat l'inici del flanc dret durant la tarda, però a partir de les 6 han canviat l'estratègia davant la previsió de l'entrada d'aquesta marina que explicàvem i han reforçat els treballs al flanc esquerre, com dèiem, l'únic que continua actiu. L'incendi afecta una zona amb camps de conreu, vegetació forestal, camps ens i turons, fet que fa que el foc avanci tant en pujades com en baixades. Per ara, els agents rurals calculen que provisionalment hi ha unes 20 hectàrees afectades per les flames.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta darrera actualització. Precisament aquest estiu hi ha hagut 154 incendis només a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Poló.
1: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
21: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
1: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: I avui també acabava la temporada de bany a Catalunya. Ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogenitzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme.
4: Per això, SOS Socorristes i la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
22: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: En cultura, una ida pacifista arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra, alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro.
23: Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
24: When you sit to see Aida and you listen to the...
25: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així.
23: Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radames.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Espanyol està jugant a Butarque contra el Rayo Vallecano, un partit que obre la jornada intersemanal de la primera divisió masculina de futbol, un partit que és el descans, i l'equip de Manolo González està perdent per 2-0 amb gol d'Álvaro García al minut 3 de partit i el segon d'Adrià Pedrosa al 26. La final de la Champions de l'any 2029 es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La UEFA ha escollit el camp del Barça per davant de Wembley a Londres. Per tant, el Camp Nou viu una final de la màxima competició europea 30 anys després. El 2029 les obres hauran acabat i la capacitat serà de 105.000 espectadors, una xifra que el convertiran en l'estadi amb més seients d'Europa. Per a la final de la Champions també estarà acabada la coberta que cobrirà tots els seients. Escoltem la valoració del conseller d'Esports, Berni Álvarez.
3: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de cadira de rodes que es fa a Granollers de handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
2: A la banda del partit de l'Espanyol, repetim el descans perdent 2-0. El Barça juga demà a la nit a l'Spotify Camp Nou contra el Racing de Santander. Si guanyen els càntabres, l'equip blaugrana aconseguirà el rècord del millor inici de temporada de la història del club. Els de Hansi Flick encara no han perdut cap dels 6 primers partits disputats aquest curs. Ara bé, la fita es podria posposar per revís d'aiguats que podria fer suspendre el partit. D'altra banda, l'entrenador alemany Hansi Flick ha aprovat que el club o el mateix Lamine Yamal facin campanya a bord de la pilota d'or pel davanter de Rocafonda.
4: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
2: Tarragona es prepara per acollir els Jocs Special Olímpics 2026, una de les competicions esportives més importants d'Europa per a persones amb discapacitat intel·lectual, una cita que reunirà 1.700 esportistes procedents de 10 països. Fa poca estona ha finalitzat la presentació oficial que ha seguit l'Álvaro Morcillo. Álvaro, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs sí, fa poca estona que hem sortit d'aquesta sala de cotxeres del Palau Robert, on s'ha presentat en majúscules i davant d'una gran expectació la 13a edició dels Jocs Special Olímpics Tarragona 2026. Durant la presentació s'han posat damunt la taula les xifres d'un esdeveniment que promet ser històric. Prenguin nota, se celebraran a Tarragona del 9 al 12 d'octubre i reuniran ni més ni menys que 1.600 esportistes arribats de 7 països diferents i 12 comunitats autònomes de l'Estat, competint en un total de 15 disciplines esportives com per exemple el tennis taula, el ciclisme, l'handbol o el futbol 5. Un acte inaugural que està presidit pel conseller d'Esports Berni Álvarez i el conseller de Drets Socials i Inclusió Raúl Moreno, que ens ha dit això.
6: Una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona i sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius d'aconseguir les seves fites.
5: Aquesta edició serà concretament la segona amb més participació de la història dels Jocs, només per darrere de l'edició de 1992, que va tenir lloc a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. I és que en aquests Jocs no hi haurà un sol guanyador, sinó que es repartiran més de 2.600 medalles, perquè el més important no és guanyar, sinó participar, gaudir i compartir l'experiència amb els altres.
2: Gràcies, Álvaro. I per acabar la línia a punt, demà comença el Mundial d'handbol en cadira de rodes al Palau d'Esports de Granollers amb una Espanya-Líbia.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: són les 8. Estàs...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi. El torrent Regal de Viuda, el confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
3: És del tot necessari aquesta...
2: No podem de moment escoltar aquesta informació sobre el descongestionament del trànsit ferroviari. En parlava la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Més temes. L'Auditori de Girona és en aquests moments l'escenari del lliurament dels Premis Literaris Prudenci Bertrana, un dels destacats en el món literari. Un dels noms destacats de la nit també és el de Jordi Campó i Boada, que ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertrana amb la seva obra Fer cantar els arbres, un premi que ja se sabia des de fa dies. El nostre company Marc Uibas, de Televisió de Girona, en té els detalls.
4: Avui l'Auditori de Girona està celebrant la nit dels Bertrana, els premis literaris de la ciutat. En total en són 7 entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. 4 dels premiats ja es coneixien, i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana, a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears, amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
2: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
5: La soledat no desitjada és un fenomen que afecta cada cop a més persones a Catalunya, amb conseqüències profundes en la salut física, emocional i social. Aquesta problemàtica no discrimina edats, però és evident que les persones grans o amb algun nivell de dependència en pateixen molt més les conseqüències. A les grans ciutats com Barcelona, on més del 40% de les persones majors de 85 anys viuen soles, la soledat no volguda s'ha convertit en un desafiament social prioritari. Per abordar-ho, han sorgit iniciatives com el projecte comunitari Radars, liderat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte treballa amb el teixit veïnal, comerços, farmàcies i voluntaris per crear una xarxa de suport que no només detecti casos de soledat, sinó que també fomenti la cohesió social als barris. Però què implica realment viure amb soledat no volguda? Com afecta la vida quotidiana de milers de persones al nostre territori? I, sobretot, què podem fer com a societat per revertir aquesta situació? Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: per parlar de soledat no volguda i especialment de què podem fer nosaltres des de la comunitat per fer front a aquesta problemàtica. Avui ens acompanya la Carme Ruiz. Ella és educadora a l'Hospital Sant Jordi, l'Hospital de Dia de Demències de l'Hospital de Granollers i membre del grup motor de cures de la Comunalitat de Cardedeu. Benvinguda, Carme.
1: Benvinguda
0: jo també.
1: Ja comencem.
0: Ens acompanya també Luc Luquetti, coordinador de l'Eix de Cures de la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Luc.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanya també la Laura Dueña, responsable de Relacions Externes de la Fundació Viver del Belloc, que treballen per la inclusió social de persones amb discapacitat i que també estan involucrats en la Comunalitat de Cardedeu. Molt bon dia, Laura.
3: Bon dia.
0: Som-hi, doncs, perquè parlem d'una problemàtica creixent i que, evidentment, tot i que a la introducció parlàvem de xifres a les grans ciutats, afecta a tots els municipis del nostre país, no només a les grans ciutats. A nivell de punt de partida, Uc, quina podríem dir que és la situació a Cardedeu? L'envelliment de la població és una realitat generalitzada, però quina és la situació que ens trobem aquí a casa nostra?
2: Sí, malauradament no tenim una diagnosi acurada de quina és la situació, però sí que tenim indicis ja per converses que hem pogut tenir tant des de a nivell de CAP, no?, com a nivell d'ajuntament i també en el grup de la comunalitat, no?, de conèixer la realitat d'aquest de Cardedeu, doncs que realment la problemàtica existeix i que realment cal posar mitjans per abordar-la. No tenim xifres, no tenim dades, és una tasca que seria interessant poder fer doncs a fons, no?, i tenir una diagnosi curada. I part del camí que hem de fer també és aquest, és la detectar aquestes persones, no?, saber qui són, quina és la seva situació, per poder fer un abordatge en condicions d'aquesta problemàtica.
0: Si ens comparem precisament amb una ciutat com Barcelona, on hi ha moltes més vivendes a nivell blocs de pisos, perquè ens entenguem, el fet d'estar en un municipi on pots tenir cases més aïllades és encara un perjudici més gran?
2: Sí que és veritat que Cardedeu té un avantatge, que és un poble amb una vida comunitària i associativa important. I que té una trama urbana compacta i poca urbanització, poca casa aïllada. Això suposo que ens dona cert avantatge respecte a altres municipis. I fins i tot podríem dir que la mida que té Cardedeu permet unes relacions socials que potser a ciutats grans no es donen. Vull dir que aquí sí que podem tenir cert avantatge.
0: Deies que no hi ha una diagnosi, però no sé si a nivell municipal existeix des de l'Ajuntament una xifra de quantes persones grans viuen soles, per exemple.
2: Serveis socials i CAP tenen les seves dades i de fet és una cosa que anava comentant en algun moment de la tertúlia, però l'avanço. Ara, com a comunalitat, Ajuntament i CAP, farem un grup motor per començar a dissenyar un projecte, doncs, que pugui abordar aquesta problemàtica i en aquest espai, en aquest grup motor, són probablement començarem a posar xifres sobre la taula. Jo ara mateix les desconec, no tinc aquesta informació.
0: Doncs una de les principals o primeres tasques que s'haurà de trobar aquest grup motor i que és molt important perquè crec que moltes vegades fins que no tenim xifres no acabem de prendre consciència sobre moltes coses i serà molt interessant tenir aquesta dada. Qualsevol cas, Carme, tu que treballes de manera habitual amb persones grans i veus de primera mà com afecta aquesta soledat no volguda, quines podríem dir que són les principals conseqüències? Com afecta la gent gran viure d'aquesta manera no volguda?
3: Partint de la base que l'ésser humà és un ésser social per natura, necessita el seu entorn social, la seva xarxa per sobreviure tant a nivell físic com a nivell emocional, quan ens parlem de les persones grans, que a més, quanta més edat, més percentatge de dependència, més percentatge de discapacitat cognitiva i física, també implica que necessiten més la seva xarxa. Aleshores, el que sí que ens trobem amb persones grans que pateixen una soledat no volguda, que no vol dir que visquin soles,
0: gran puntualització.
3: Tenen tendència més a la pèrdua de memòria, tenen tendència més a la pèrdua de les seves rutines diàries, tenen tendència a la pèrdua dels seus hàbits socials, bueno, evidentment, quan un no es relaciona, el primer que es perd són els hàbits socials i les seves rutines. Quan es perd quan tot aquest entorn es modifica, constatem és que aquella persona entra en un procés depressiu i entra en un procés d'angoixa i de tristesa. Tenim una persona que ja per ella mateixa comença a ser més feble, que si a sobre hi afegim problemes de salut mental, perquè quan un està sol es torna trist i es torna habitualment més trist que enfadat, pel que jo he constatat, en aquesta situació encara s'afableixen més.
0: Si a nivell físic.
3: A nivell físic i a nivell cognitiu. O sigui, una persona que viu sola o viu en família, però viu, està més temps aïllada de la família, i aïllada vol dir asseguda en un sofà mirant la tele, no vull dir que la tanquem en una habitació, sinó és una persona que mira més la tele o que està més aïllada del que és el seu entorn social, aquesta persona té més tendència a patir més davallada, tant física com emocional com psicològica.
0: Quines serien les senyals d'alerta? O sigui, com bé deies, una cosa és viure sol, que evidentment si viu sol doncs encara és més fàcil que en una situació. No?
3: Tens més risc, però no vol dir que tinguis una soledat no volguda, perquè moltes vegades hi ha persones que viuen soles però tenen una gran vida social fora de casa, d'acord? En canvi, hi ha moltes persones que viuen en família
0: i se sent,
3: perquè aquí jo crec que la qüestió rau en el que jo percebo. La meva percepció, que la percepció de cadascun de nosaltres és absolutament respectable. Jo puc estar envoltada dels meus fills i sentir-me molt sola, o puc viure amb la meva parella i sentir-me molt sola, o puc viure sola i sentir-me molt acompanyada. Perquè els meus veïns cada dia em pregunten com estic.
0: Quines serien les senyals d'alerta? Com podem detectar que una persona se sent sola? Ja no direm viu sola, sinó se sent sola.
3: D'entrada, jo crec que la percepció que podem tenir és d'una manca de cura física a tots nivells, una manca de sortir al carrer, una manca de converses coherents i una manca de reflex en l'altre.
0: Aquí és on hem d'estar alerta,
3: Jo sempre dic que la meva àvia, que vivia al carrer Sant Ramon, ella deia, el dia que la senyora Maria, que era la verdulera, que vivia dos portes més avall, no aixequi la persiana, hauré de trucar a la porta, no? I això va passar amb el senyor del costat, que vivia el número del costat, i un dia aquell senyor no va aixecar la porta, i el meu avi va anar a trucar, i és que estava fregit, s'havia mort, no? I això em va quedar a mi molt present, no? El dia que la Maria no aixequi la persiana, hauré de trucar a la porta, perquè la Maria cada dia a les 8 aixeca la persiana. Doncs això és estar pendent de l'altre. I això és el que sí que crea xarxa. Saber que tens algú, encara que tu visquis sol, que si un dia no aixeques la persiana, vindrà a trucar a la teva porta.
0: I què important és aquesta xarxa? Potser l'afectació més evident és la de les persones grans, perquè al final és una condició futura sine qua non per tota la població, però la soledat no volguda també afecta d'una manera molt directa a persones amb algun tipus de discapacitat. I aquí podem parlar tant de marginació social, però també de dependència en el dia a dia. Laura, com afecta aquesta soledat no volguda en els casos de persones amb discapacitat?
1: Doncs a mi m'agrada molt sovint aquestes preguntes per veure que realment les diferències a primera vista són les mateixes que amb qualsevol altra persona. Però sí que és cert que són persones que de per si ja han viscut una vulnerabilitat en quant a aïllament, perquè són no, per desconeixença, perquè la societat encara no és del tot accessible per elles, no, la manca d'habilitats socials, depenent del tipus de necessitat de suport que tinguis. Però a més, doncs, en el cas de les persones amb discapacitat, doncs podríem dir que hi ha aquesta doble vulnerabilitat, no? Perquè de per si, tot i que ja venen d'una trajectòria vital que potser han tingut moltes dificultats per poder fer xarxa o per poder se sentir incloses a la societat, si a més de tenir una discapacitat, unes necessitats de suport, a més es fan grans, perquè també envelleixen, que abans ho parlàvem, no?, aquí fora de connexió, doncs clar, ens hem trobat també que d'uns anys aquí, doncs evidentment les persones amb discapacitat també es fan grans, no és que abans no se'n fessin, però és cert que la seva mitjana de vida era inferior a la d'ara, i la majoria vivien aïllades en institucions, no? en manicomis o en centres perduts a la muntanya que no els veia ningú, no? I gràcies doncs, als moviments socials que hi ha hagut i a la desinstitucionalització d'aquestes persones, doncs, evidentment, formen part de la comunitat i també envelleixen. I és un mateix problema que... Bueno, el mateix que... És que jo anava escoltant a la Carme i dic que és que la diferència és mínima, perquè al final tots tenim aquesta necessitat social. La manera de com pal·liar-la pot haver-hi més dificultat o menys, no? Perquè si jo... Clar, si jo ni tan sols puc verbalitzar que em sento sol perquè no parlo, perquè no entenc, encara és més fort, però al final les necessitats són les mateixes, no? I bé, sí, les barreres hi són, i la soledat no volguda en aquest cas, doncs s'ha de tractar potser amb una mica més de peculiaritat, no? Obrint una mica més les mires, però al final tots anem allà mateix, les conseqüències igual, anava a escoltar la Carme i dic, és que és el mateix, o sigui,

0: Més d'un cop, i també perquè des de la cooperativa Barsembrant on treballo hem estat en un projecte de salut mental i joves, i llavors també ens hem trobat molt amb aquesta realitat en joves, no? Que sembla que potser no s'ha de donar tant, però s'està donant molt, i s'està donant més probablement que en altres moments, perquè després de l'aïllament que va haver-hi en la pandèmia, tot el tema també de la connexió o la connexió a les xarxes socials fa que hi hagi aquest aïllament, que molts joves doncs cada cop es quedin més a casa, i això genera unes problemàtiques de salut mental i totes aquestes que estàvem comentant, que de cara als joves també és un problema.
1: Em dóna la sensació, no sé si estareu d'acord, però que aquí es barregen dues coses. D'una banda, una societat que cada vegada ha tendit més cap a la individualitat, uh-huh, i cap al, bueno, soluciono el meu i ja està, no? Viure, sí, aïllat de la resta o sense necessitat de xarxa. I una altra, doncs, això, no? Aquest aïllament forçat que ens va generar la pandèmia, afegeixi les xarxes socials, vist que com tot ens ha anat derivant a que no necessitis a res ni ningú. I ens hem oblidat una mica que de manera natural, com deia la Carme abans, som éssers socials i necessitem aquesta xarxa, no? I ara és com que hi ha gent que no sap com entrar o com tornar a entrar, no? I sobretot en el sector jove, que potser no ho han viscut, no? Com em sociabilitzo ara d'una manera normal amb la resta de la comunitat, no? I no sempre se sap fer perquè no, t'ho has perdut, no? La teva educació, aquesta fase, potser te l'has saltat, sí, sí, no? I el món t'ho ha posat massa fàcil perquè no et fos necessari, no? I llavors, redirigir això no és pas fàcil. Que està clar és que fa falta aquesta xarxa, fan falta aquestes cures que estàvem dient, i per això, doncs, aquestes iniciatives que s'estan intentant prenent també des de la comunalitat, com una, per exemple, és aquesta que es va fer aquest Nadal amb aquesta passejada sota el lema "No deixem ningú sol", i es va fer una passejada per la Fira de Nadal. Explicau-nos una mica quin era l'objectiu d'aquesta passejada i què us heu trobat després d'aquesta primera acció.
2: Si no et sap greu, responc jo.
1: Endavant.
2: Vinga. Després, Laura, m'ajudes. Si em deixo una cosa que... L'objectiu de la passejada per la Fira, jo crec que el més important era visibilitzar que hi ha un col·lectiu de la nostra societat que se sent sol, i que se sent sol i no vol estar sol. Aquest era l'objectiu principal, però també hi havia... això anava darrere de la feina que portàvem 3 mesos treballant amb el grup que hem creat de la comunalitat, per poder, d'alguna manera, detectar casos de soledat no volguda i donar un espai en el que aquestes persones se sentissin acompanyades. Per què vam triar la Fira? La Fira la vam triar per 3 motius. El primer motiu és perquè una persona de 90 anys que va amb caminador té més dificultats d'accedir a un espai absolutament exterior, amb desnivells i carregat de gent, com és la Fira de Cardedeu, i molts d'ells que havien anat a la Fira però que ara ja no hi podien anar perquè no poden anar sols, poguessin tornar a gaudir d'una de les activitats més importants de la nostra societat durant l'any. Aquesta era una part. L'altra part era posar en valor la presència d'aquestes persones en aquestes activitats i que fossin visibles. És a dir, nosaltres anàvem identificats, ells anaven identificats, i evidentment se'ns identificava que érem 12, 14 persones grans, amb tots, pràcticament tots, amb caminadors, i 12 persones identificades com a acompanyants. I a més, jo crec que aquest acte de visibilitat i d'igualtat va donar el seu fruit, perquè a partir d'aquell moment la gent estava... Qui sou? Què feu? D'on surten? No? Preguntant. Jo crec que hi ha hagut persones que s'han incorporat en el grup de treball a partir d'aquella activitat. I quin és el resultat? El resultat és que les persones que van participar van gaudir de dues hores de passejada, d'una estona d'aperitiu, d'una altra estona de veure el pessebre per ells sols, poder accedir a la sala, a la capella de Sant Corneli i veure i gaudir del pessebre que hi havia a la capella, i una estona de compartir amb uns infants que els hi havien fet per ells, expressament per ells, unes targetes de Nadal. Clar, aquest espai que va durar... No va

0: arribar a les 2 hores, crec jo, vam concentrar tota una quantitat d'activitats d'una forma lleugera, suau, tranquil·la, pausada, però molt dinàmica al mateix temps. No? I ells, les persones grans, jo crec que van sortir molt enfortides i van sortir molt satisfetes. De fet, ens van demanar, si us plau, quan podem tornar a fer-ho, no? Que després es vam dir, bueno, doncs ja buscarem un forat i farem i intentarem d'alguna manera calendaritzar alguna activitat de manera que ells puguin també tenir una referència temporal, que això és molt important, eh? Uh-huh. És molt important una referència temporal perquè sàpiguen que tal dia ens tornarem a trobar i farem una activitat determinada.
1: A més, segurament per aquestes persones tenir aquesta data al calendari ja genera certa il·lusió, no?
0: Una expectativa.
1: És una expectativa, exacte. Laura, què n'extreus, o sigui, què n'extreus tu d'una acció com aquesta?
2: A mi tota l'estona m'hi ha al cap una frase que vam fer per una cançó que vam fer l'any passat, que era "si no mires, no veus", no? Llavors, aquestes accions són les que fan que visibilitzar coses que pel motiu que sigui doncs hi són i se'ns ha oblidat o no les veiem o se'ns oblida o bueno, doncs malauradament aquesta individualitat que la societat ens força, no?, a anar una mica a la nostra, doncs és un acte imprescindible i el primer, no?, tret de sortida. Jo vaig sortir molt com molt
0: empoderada. Vols sortir allà?
2: Si us plau, o sigui, com hem estat fins ara així? O sigui, com no havíem fet res igual, no? I molt pensant en aquest Cardedeu que volem, no? Doncs que cuidi, que totes les persones hi tinguin la seva... i participin, donar-los el valor que tenen. Jo, clar, jo és que amb la gent gran, a més, precisament, no? Que dius, és que, clar, jo la poca estona que vaig poder estar parlant amb calma, i és que clar, tot el que aquesta persona m'està portant avui és que, bueno, és que a mi ja em condeix per pràcticament la resta de la meva vida, no? Llavors trobar aquest punt, i nosaltres ens passa, quan a vegades fem activitats comunitàries, la intergeneracionalitat, jolín, quina paraula
1: sí, complicada,
2: més.
1: Però ho has fet molt bé, Laura.
2: És màxima. O sigui, jo crec que som tan rics i riques que ho hem d'aprofitar més.
0: Però aquí hi ha una... perdona, Laura. Jo crec que aquí hi ha una cosa que hem de tenir molt present, també. És educant la mirada. Mm-hmm. Hem d'aprendre a mirar. No? I hem d'aprendre a mirar a tots els estrats generacionals, no ens hem de quedar només amb la gent gran, no? I hem d'aprendre a mirar amb unes ulleres que ens permetin veure quines són les mancances de l'altre, perquè si jo veig les mancances de l'altre puc complementar-les o puc col·laborar-hi en millorar-les o canviar-les. Tu has dit una cosa, no? Si no mirem, no veiem, no? I això és una sortida de l'armari. Si no es visibilitza una situació, aquella situació no existeix. I això serveix per tots els temes socials que tenim en el nostre món. Ja parlo de Cardedeu, a casa nostra, no? Perquè no només ens quedarem amb la gent gran, que és per mi, eh? Com a Carme, per mi són molt importants, però no podem deixar de mirar els infants. També hi ha infants que se senten sols perquè tenen una discapacitat intel·lectual o física o del que sigui. Adults que pel que sigui, per la mala sort que els ha portat la vida i han de dormir al carrer, ningú se'ls mira. I aquesta mirada és el que ens ajudarà d'alguna manera a canviar. I la mirada també ens ajudarà amb el projecte Radars, perquè d'aquí va el projecte Radars, canviar la mirada.
1: Hi havia unes imatges, he tingut l'opció, l'oportunitat de veure imatges d'aquesta passejada i les cares que feien quan rebien les postals dels infants, és que allò val or. O sigui, aquelles cares de la gent gran rebent les postals dels infants, perquè més, això que potser per aquella criatura, bueno, és una estona, per aquella persona gran que rep, segurament és emocionant, no? I arribaran a casa i ho penjaran a la nevera i ho rebran amb molta il·lusió. Ens arriba, per sorpresa ens hem quedat així, pensàvem, jo anava molt còmode de temps, però sí que molt ràpid. Hug, digue'ns una miqueta, perquè comencen moltes iniciatives des de la comunalitat i segurament fan falta mans per aquestes iniciatives. La gent que vulgui fer un cop de mà amb tots aquests projectes que es tiren endavant per fer front a la soledat no volguda, com poden contactar amb la comunalitat?
3: Sí, que ens contactin per correu electrònic a comunalitat@comunalitatcardedeu.cat o per telèfon també, per WhatsApp 676915828, i que sumin aquest grup que estem formant o que hem format per abordar aquesta problemàtica i a més perquè anem a construir un projecte d'aquest Cardedeu que cuida i llavors necessitem aquesta xarxa, aquesta xarxa comunitària, no, que volem fer entre voluntariat, comerços, etc, no? I vestir aquesta xarxa comunitària que no deixi ningú sol. Aquest és l'objectiu.
1: Doncs clar que sí, sumeu-vos, perquè aquí fan falta mans, fa falta comunitat per fer front a aquesta soledat no volguda per cap de nosaltres. Així que ja heu sentit els missatges, si no us els deixarem també per xarxes socials, però sumeu-vos, que entre totes ho podrem fer bastant, bastant millor del que ho estem fent. Gràcies per escoltar-nos, gràcies Laura, Uc, Carme, per acompanyar-nos, i ens trobem properament perquè estarem a la White de Què aneu fent. Ens retrobem a les zones d'aquí una setmaneta amb un nou capítol de La Comuna. Thank you.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat de moment. I l'ANC ha demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per les detencions de 8 menors durant la diada en el mar dels Aldarulls, que hi va haver al passeig Sant Joan al final de la jornada. Un centenar de persones han tallat aquest dimarts vespre la travessera de les Corts a Barcelona davant de la comissaria dels Mossos i han creat consignes contra la consellera i contra el cos policial. Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost passat, que era del 2,4. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Des de UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
3: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
2: A la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer.
4: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
2: I l'ambaixador del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació amb la crisi migratòria de Ceuta. En el correu electrònic, les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a les xarxes socials i la manipulació de persones vulnerables pels traficants de persones. Qüestionen quin interès té el Marroc a crear una crisi més greu amb Espanya i la Unió Europea. Tot i això, fons del PP i del PSOE i dels Comuns expliquen que no tenen constància d'aquesta missiva. I el CICURT torna a Tarragona i Reus amb una nova edició centrada en la salut mental. El festival celebrarà la seva 11a edició del 3 al 13 d'octubre en aquestes dues localitats amb una programació centrada en el benestar emocional. Enguany s'han rebut 378 curtmetratges de ficció.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha celebrat que el Tribunal Suprem esmenti a l'escrit sobre l'amnistia que ha fet públic aquest dimarts els recursos d'empara pendents al Tribunal Constitucional i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem, recordem-ho, ha rebutjat aplicar la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació, però ha considerat que la resolució del Constitucional dels recursos d'empara dels líders del procés pot obrir un nou escenari. Per al ministre, aquest és l'extrem més important sobre l'escrit d'avui.
3: El auto del Tribunal Supremo es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto, y también menciona e incorpora en su fundamentación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio pasado. Y por tanto, creo que es un auto importante del Tribunal Supremo.
2: I l'Audiència de Barcelona comença a jutjar demà 4 policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017. Es tracta del primer i únic judici contra agents estatals per lesions a votants al referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst per demà i dijous i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre i comptarà amb nombrosos testimonis. La Fiscalia demana l'absolució per compliment del deure i Espanyol demana 13 anys de presó per lesions i tortures a les Copeter, dos subinspectors i un inspector que va donar les ordres de disparar bales de goma. I avui acaba la temporada de banya a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 ho han fet a la platja. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i l'UGT han convocat una manifestació per demà a la plaça Sant Jaume. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 36,6 milions d'euros per convertir l'edifici del llac del conjunt de les Tres Xemeneies a l'Avinguda del Paral·lel en el futur centre de coordinació operativa i d'emergències de la ciutat. Hi aniran a parar Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Parlant d'emergències, Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el plan UNCAT per previsió de pluges intenses demà, dimecres, del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de tempesta que poden superar els 40 litres al Pla de l'Estany, al Baix Empordà, a l'Empordà, la Garrotxa i la Selva. A més, durant la nit i la matinada, aquests xàfecs s'estendran a altres indrets, com els Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia i potser el Maresme.
4: 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives, si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987, que contenia perles com aquesta bonica balada.

Que bonic, cançons com aquesta tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir a la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover, d'Alemanya, Scorpions. Una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo. Així ho deien Scorpions.

0: tots els temps. Rock and Classics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Porno Graffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó, More Than Words.

0: aquelles coses curioses, una banda de música alternativa que es va formar a principis dels 90, junt amb altres bandes com Linkin Park i Incubus, de moltíssim d'èxit, doncs va aparèixer aquesta altra banda nord-americana, els Who Bust Tank, que també van aconseguir arribar molt amunt a les llistes d'èxits gràcies a balades com aquesta, The Reason, La Raó, un tema que va arribar ni més ni menys que a la posició número 2 de la llista Billboard Hot 100, la llista més coneguda dels èxits dels Estats Units. Així doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. Avui, cançons d'amor, cinquena part, al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara amb una de les cançons més boniques i més conegudes dels irlandesos U2, des d'un disc que era experimental, però en aquest cas una cançó pop convencional, des de Acton Baby, U2 amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum, més o menys com la pel·lícula, el 1986. Es tracta de la banda sonora original de Top Gun, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis. I que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques. Però vaja, quina cançó, encara avui dia la recordem perfectament. Take My Breath Away. I ara atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Estem parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i també amb vendes de la seva banda sonora. De la mà d'una veu increïble, la de Celine Dion, i aquesta cançó que va batre tots els rècords. El meu cor continuarà endavant. My heart will go on.

0: de les balades dels inicis de Sau, la banda catalana va triomfar ja a finals dels anys 80 gràcies a cançons com aquesta Només ho faig per tu. Aquest era el seu segon disc, Per la porta de servei, i sortia a la llum el 1989. Seguim amb més balades interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb el Sang Traït. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Contes i llegendes, un gran treball, publicat el 1993. I aquesta és La reina del gel.

cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar els Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el boss Bruce Springsteen i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: Cardedeu. És la una.
1: Ràdio Cardedeu. 90.7.

0: Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.